0: És una alegria celebrar 75 anys de la Societat Musical Cultural d'Alcoletge. Sí, en 1951 es va formar aquesta entitat musical i en aquest 2026 s'estan celebrant d'allò més bé. Per conèixer com és l'origen d'aquesta entitat musical, també el que està fent i el que queda per vindre, m'acompanyen així a l'estudi central de Ràdio Alcoi, Rubén Català, i és el president de la Societat Musical Cultural d'Alcoletge. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Què tal, com esteu?
1: Bé, doncs molt contents d'anar celebrant anys, un darrer d'altre, i bueno, el 75 s'ha de celebrar.
0: Així és. També salude a Rosana Iborra, ja és vicepresidenta i també tresorera de la banda. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Bé, assistem en la joventut de la banda.
0: Clar que sí, ahir hi ha que estar tots junts per celebrar aquests 75 anys de música, que també anem a conèixer una mica més amb Raquel Ramon, ella és secretària de la banda. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé, molt també? Contenta de poder compartir-ho.
0: Això és perquè molts dels oients de Ràdio Alcoi van a conèixer què és el que esteu preparant i què és el que heu celebrat ja, i també ens ho contarà Míriam Marín, ella és vocal de la Societat Musical Cultural d'Alcoletge. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Què tal?
4: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies per vindre així a la ràdio i compartir-ho. I clar, són 75 anys, Rosana, un poc comentant com es va fundar en 1951.
2: Bé, segons conten les veus veteranes, en 1951 es fa la idea de fer el patronat, que és per a fer actes culturals la joventut. Aleshores, una volta es fa això, doncs, bueno, hi ha 24 joves que es tiren endavant i tenen la idea de dir, volem fer música. Val? I en companyia del rector que havia, que era el mateix que estava en el regiment Biscaia, comencen a estudiar solfa en una persona que era l'únic organista que ha tingut al col·legi. I una vegada que ja estan entrats en solfa, com diem els músics, Don Miguel va vindre i en instruments de primera, segona o tercera mà, i va començar a repartir. Es va repartir José Carbonell, que era músic del regiment Biscaia també, i van anar donant als joves, i així anaven a entrar. Aleshores, per poder mantenir tot això, pues, bueno, tot així de les butxaques d'ells, que aleshores pues, no tenien massa on escarbar, i decidissin pues, fer pues, actuacions, teatres i coses. Fins i tot van criar hasta una gallina per vendre ous. I si faltava, hi donaven 1.000 pessetes com a derrama quan agarraven l'instrument. I d'ahir naix pues, tot això. Una volta desapareix el regiment Biscaia, entra Miguel Pico Biosca com a director, i més endavant està també Juan Torregrossa, que també era músic del regiment Biscaia. Aleshores pense que la llavoreta i tot va eixir d'aquest regiment Biscaia, perquè va ser els que van anar cap al col·legi. ¿Vale? Després, pues, bueno,

0: José Antonio, que és el director de la Nova i també de la del col·legi. I ahí estem, pues, bueno, fent uns quants anys més i esperem que siguin pues, uns pocs més també.
1: Sí, sí, sí, celebrando. Quins són els primers records, Rubén, per exemple, teus de la banda del col·legi?
2: Bueno, pues yo vaig començar de molt xicotet. En la meva família, mon tío era uno dels fundadors, en companyia de Sarí, el pare de Rosana, i teníem, mon tío tocava el clarinet, el meu germà té 4 anys més que jo, i jo pues, també volia tocar el clarinet. I bueno, vaig començar en el requinto, en Carchano, perquè no m'arribaven els dits, i claro, jo de ben xicotet anava amb mon tío agarrat de la butxaqueta en la professó tocant, no? I és... O sea, nosotros yo, por lo menos yo, que vais a comenzar muy jovenet, muy content de participar en la gent major, en la gent fundadora, porque captes toda la vivencia y todo lo que ya había, ¿no? Entonces, al principio en les festes, que es lo que anem a celebrar también guany, la banda va a ser festera de les festes del poble, pues cada dia de les festes anàvem, per exemple, a dinar a uno dels tres bars que hi ha en el poble, no? En els festers. I jo me recordo la gent major que, claro, tenien una festa increïble, perquè s'ajuntaven per fer les festes de tocar en el poble, no? I cada uno vivia en un poble i les festes i la música era el punt de reunió. I els dinars es feien eternos, hasta l'hora de la professó, quasi, com aquell que diu, no?
1: I segur que era dinar i tocar, perquè...
2: Sí, sí, claro, dinar i tocar, efectivament, animant els festers i a tota la gent del poble, cada dia en un bar diferent. La gent del poble s'apuntava a dinar al bar que sabien que anava a la banda i els festers, i entonces era una... És que la banda estava en el centre de la festa.
1: Uh-huh. Míriam, has sentit, dius, sí, tu també tens això records?
3: Sí.
1: Sí, sí.
3: Jo vaig començar també en Carchano, uh-huh. Anàvem, recordo, totes les vesprades, quan acabem el cole, anàvem a la solfa, que ell li deia, Carchano, encara més solfa, jo ja vull un instrument. I vaig començar tocant el flautí, i bueno, conforme anava passant el temps, vaig dir, jo necessito algo més gran, jo sóc baixeta, però no passa res. I vaig bueno, toc encara el saxo alt, i molt bé. I sí que és de veres que jo recorde, jo he sigut moltes vegades més festera, no de, en esta tessitura,
1: sí, sí, sí.
3: Però sí que això, el que diu dels dinars, sempre en els festers venien els músics i era, bueno, pues això, hasta l'hora de la professó, i s'ho passàvem molt bé.
1: Sí, sí, i bueno, això ho esteu passant molt bé. I Raquel, els teus primers records en la banda o com vas entrar a ella, no sé.
4: Jo és que soc de les últimes, perquè jo soc quasi mig com adoptada, no? Ja soc de la família del col·legi, vinguda més padrina. Yo Rosana, bueno, ella es Matía, entonces mi abuela, hermana de son padre, entonces, y per mi abuelo yo tengo ahí toda la música, y bueno, cuando era chiqueta yo directamente me acoplaba a anar a espasar carreras, pero ya de mes fadrina, yo no estaba tan involucrada desde el sinisis en la banda de cuando fue en el 50 aniversario, me recuerdo, pero ya con un Sony prácticamente. I, però bueno, de fet jo vaig ser la que va punxar un poquet, va dir, bueno, va, per favor, pel 75 anys tenim que repetir alguna cosa així, perquè jo sí que escoltava com parlaven de lo bé que s'ho passaven, de quan van anir festers, que els majors volien tocar, els joves volien anir davant de festers, tot el que feien tot l'any, jo dic, jolín, és una pena que no puguem repetir això en 75, quan damunt encara tenim molts fundadors en plantilla, vull dir, crec que pot ser un gran homenatge també per ells i pel poble el viure un 70 aniversari d'una bandeta tan xicoteta, pues pensava que podia ser memorable. Jo crec que estem fent prou coses durant tot l'any com perquè arribar ara a culminar en les festes, i jo crec que la gent s'està portant un bon sabor de boca de lo que ha sigut l'aniversari i de lo que és la banda.
1: Així és, perquè pràcticament des del principi d'aquest any que esteu celebrant, i com no, els concerts són esdeveniments importants, i ells jo crec que tindrem sempre la retina de la memòria, no? El 1 de març, Rubén, en l'ADA, que van a tocar.
2: Sí, clar, en l'ADA obrin les portes a que vagin les bandes, i clar, pues este any que nosaltres estem en tot això, pues no podíem fallar, no? És veritat que al tindre aniversari mos donen prioritat, aleshores pues vam anar i vam fer la nostra música, i per nosaltres és un orgull, una banda, lo que havia dit Raquel, no? Crec que som el poble més xicotet de l'Alcoià i el Comtat que encara tenim banda. Entonces anar una bandeta con la nostra, no? A la canalada, a l'auditori, a tocar, pues això per nosaltres ha sigut molt important, no? Però bueno, nosaltres que sempre desapuntem a tot, no? Perquè l'any d'aniversari de federació,

0: també Federació també va fer una activitat en la plaça de Bous d'Alacant i després en el Mestalla en València, i la banda del col·legi ahir va portar el seu granet. També van desfilar per València, van fer com una entrada de bandes des de l'Alameda hasta el camp del València, sí. I la banda del col·legi va estar ahí. O sea que nosaltres som xicotets, però ens agrada participar en aquestes coses.
1: Mm-hmm. S'han atrevit fins i tot en música de cambra, Que no se'ns olvide.
2: Sí. Allà anava, conta'ns, Rosana, conta'ns.
1: Ah, no, que s'han atrevit, que som aixina d'ossats. En València vam estar en l'Alqueria Julià i vam fer un concert molt digne allí de cambra. La gent va quedar molt, molt contenta. La gent de la federació sols era, ui, felicidades. La gent també, de veres, la gent, el públic, en quant al públic, molt, molt, molt agraït. Molt agraït, molt respectuós. No, tocaves i ves la cara que fan i dius, ostres, que a gust estem tocant. Però jo parlo per mi, no? Que ho veus i ves a la gent que el responia, aplaudia quan tenia que aplaudir, no el tallava, i això se va quedar molt, molt gravat. La veritat és que sí, perquè vas allò i dius, bueno, la gent té ganes d'aplaudir-te, no? I ho agraeixes, o sigui, que t'aplaudisquen, ho agraeixes. Però ves la gent allí, i gent tan jove com major, perquè hi va parelles joves i sí. Gent major, o sigui, i estava ple. La veritat és que per a mi em va sorprendre.
2: L'Alqueria Julià és la seu de la Federació sí. de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que està a València. Crec, té un auditori, no? Perquè jo no he estat mai, però vol veure fotografies, sí. No? És una sala allí, auditori. Sí. On vau interpretar música de cambra.
0: Clar, té un auditori, és el que estava dient Rosana, perquè nosaltres estem molt acostumbrats al concert del poble, aleshores estem entre la gent del poble i és tot com molt familiar, no? Aleshores, aquestes excursions que hem fet d'anar a la Cantalada, que clar, en l'Helada, aquest mateix dia també tocava la banda d'Agost, van coincidir en ella. Clar, la banda d'Agost són 10 voltes més que nosaltres, no? Aleshores, pues, va gent del barri o d'Alacant, i és gent que potser pues, està més educada de sentir concerts, i igual que en València, pues, la gent que va sentir aquests concerts, aleshores estàs tocant, potser hi ha un públic que està més acostumat a sentir música, no? Mm-hmm. I bueno, pues, el dones compte que ho aprecien, no? D'una altra forma diferent, no? En el poble com mos tenen molt de carinyo i bueno, ja estem acostumats a lo millor, no? I a lo millor a la part de... Sí, també ho aprecien,
1: sí,
0: claro.
1: Sí, no?
0: Però que quan vas fora com que pareix que... I jolín, pues el dona orgull, no? De dir, ostres, és que som molt xicotets, però així hi ha altra gent que està posant en valor la nostra feina i la veritat és que molt contents.
2: Clar, sí. I són concerts que marquen aquesta celebració del 75è aniversari de la Societat Musical Cultural d'Alcoletge, que en aquests actes que ho han anat organitzant el passat 25 de juliol, al col·legi, el patronat crec que va ser, no?
1: El patronat, sí.
2: Raquel, vau fer aquesta festa a favor de Fontilles, no?
3: Sí, vam pensar com podíem fer un acte, no? de commemoració d'aquest 75 aniversari, i bé, sí que és veritat que la banda del col·legi, bueno, han estat tocant durant molts anys en moltes festes, però pareix que al final els que més han apostat per nosaltres i el mantindre aquesta relació... pues ha sigut la Penya Fontilles, quan celebren la seva festa, no?, de moros allí baix en el sanatori, i també la Penya l'Enreixat, que són els alcoyans que viuen en València, sí. No?, que també participen i fan algun dinarell, alguna enxuntadeta en Alcoi. Pues som la banda que, diguem, fica música a aquests esdeveniments, i pues la veritat és que després de tants anys pues vam dir... podien fer los partícips, i damunt, tenint en compte que Fontilles podia damunt ser solidari, pues, jo crec que li vam donar ahí un empaque prou xulo, i la veritat és que va quedar molt bé. Va ser un acte en el que vam tindre molta participació de les dos penyes, de gent del poble, vull dir, va ser un dinar que no era tancat en absolut, vull dir, per a la gent del poble, van respondre tots molt bé, farem un dinar, se farem un intercanvi, no?, de plaques commemoratives, però totes les frases eren molt en agraïment per acompanyar en la música, per molts anys com d'amistat, no?, de relació, no era res protocolari al final, i jo crec que va quedar molt, molt xulo i amb molt de sentiment per tots. I bueno, ja ho acabarem fent una entrada al col·legi, que això la veritat és que no s'havia vist, però jo crec que va quedar molt bé. Tant per als que vam aprofitar per desfilar, perquè clar, nosaltres sempre estem tocant, llavors pareixia com que desfilar era com la novetat, i la veritat que per la gent que estava mirant des del poble, jo crec que també es van quedar molt sorpresos de veure la que s'havia muntat en un moment allí en el col·legi, i crec que va estar molt bé, i no sé, a lo millor crea un precedent per a moros i cristians en el col·legi, o per què no?
2: Tot pot ser, no, Míriam? Ser. Perquè vau disfrutar d'alguna manera d'això de la desfilada i d'aquesta germanor, no?
4: Exacte, vam disfrutar molt des de xiquets fins a més majors. Sí, va estar molt xulo i molt, molt emotiu.
1: I com va ser benèfic, sí. Va ser solidari, pues vam fer, a part del menú, Jordi Pedro mos va fer el cartell anunciador, el assignar, i van fer una porra. Van vendre tots els números, tots els números, però resulta que així tenim el guanyador, a Rubén, que se'l van portar, així tots fem número, i resulta que va i se l'emporta Rubén. Mira per on.
3: Que també n'havia comprat prou,
1: No, és broma, és broma. Pensa,
5: tinc que dir que vaig ir el dia del meu aniversari, vaig apuntar, jo vaig demanar el dia del meu aniversari i el del meu fill, i vaig ir el dia del meu aniversari, que, bueno, és el 29 de juliol, i per això vaig posar aquest número, que no m'ha tocat mai res, i justetet, però, claro, super content de que el cartell que mos va ser, sí, Jordi
1: també,
5: Pedro.
1: Tot això, tota la porra va ser també per a
5: Fontilles,
1: tot això anava per a Fontilles, i la gent es va volcar molt en la penya Fontilles, molt altres, ahir pa comprar numerets de la porra. Però bueno, felicitats perquè li va tocar el cartell.
5: Gràcies.
2: Està disfrutant. Com estem esmentant actes que esteu celebrant en aquest 2026, però jo volia recalcar també un projecte molt bonic que ara mateix tinc a les mans, i és un disc. 75 anys, 2026, Societat Musical Cultural al Col·legi, 75 anys de música, festa i poble, i que vau enregistrar, Rubén, al concert d'estiu de l'any passat.
5: Clar, tot això de la decisió de celebrar el 75 aniversari, claro, tu ja saps que va arribar, sí. No? Aleshores, l'any passat, en el concert de l'any passat, vam decidir de gravar este disc, perquè com enguany anàvem a fer les festes, era un regal que volíem fer la banda al poble, no? Aleshores, els festers fan el llibre de festes, que també hi ha publicitat i tot això, i ara quan anem a repartir el programa a la gent, que el programa també hem volgut fer un llibre més especial, no? Pues, al final pareix que tot es fa més en l'era digital, no? El tema del llibre no té tanta importància, es feia tipus una revisteta en A5, pues nosaltres hem reprès el llibre en A4, en gran, perquè es quedi el record, no? I el CD acompanyarà al programa. Aleshores, el CD de l'any passat està fet en tota la idea. La primera part és un poc la història de la banda, que tenim des de Emília Martín, que és el pas doble que li va dedicar a la germana de Miguel Ángel Penalba, Juan Torregrosa, el primer director de la banda. Sí. Després tenim el col·legi de Miquel Pico Biosca, després tenim Ramon Petit de Carchano, així ja tenim tota la història. Tenim president Linares, de l'actual director de la banda, i després tenim un passo doble que mos han composat per al 75 aniversari, no? D'un compositor, Daniel Iborra, de també nascut al poble, vale? En el col·legi tot ho fem entre nosaltres. I el concert és molt emotiu perquè, claro, ho van gravar l'any passat per enguany regalar-ho. I també, bueno, està a la venda per 5 euros perquè sí. Tota la recaudació és al final és per les festes. Tot el que estem fent tot serà per les festes i revertirà en el poble.
2: I on es pot comprar?
5: Bueno, en el col·legi que vinguin i que mos busquen, no hi ha cap de problema.
2: Allí és de segur que...
5: Allí segur que mos troben. Algú de la banda i mos troben i nosaltres els podem vendre.
2: Així està celebrant també, queda aquesta petjada, no? En la celebració del 75è aniversari, aquest disc, però també s'esteu preparant, com esteu dient, per a les festes. Sou la banda, són festers, no? Que al col·legi són els encarregats d'organitzar la festa, que tindrà un preàmbul, jo crec que molt bonic, el diumenge 16 d'agost. Raquel, Míriam, què ens podeu contar?
4: El diumenge 16 d'agost és el començament de les festes, perquè serà, pues, un dia molt emotiu. Una, perquè enguany volem fer algo diferent i tindrem uns pregoners, també, no vaig a dir qui, però nascuts i sobretot fills de fundadors de la banda, I aquest dia també anem a fer un concert molt especial des de tot aquest aniversari, sí, dedicat a Camilo Sesto i Nino Bravo, que seran els protagonistes del concert. Nosaltres tocarem i tindrem una altra sorpresa que ja veuran tots els qui estan tots convidats.
1: No, ho contem tot.
4: No.
1: Contem tot.
3: Sí. I algo molt especial també és que, bueno, entre pregó i concert volem aprofitar que molts dels músics més veterans, per no dir majors, perquè són veterans i se senten molt joves quan tornen a la banda, que, bueno, volem retre-los un xicotet homenatge, no?, pa donar-los aquest reconeixement. Alguns estan en actiu, altres els encantaria, però, bueno, venen a escoltar, que també són una part fonamental de la música, i, bueno, aprofitarem aquest dia per donar el tret d'inici a les festes.
2: A les 10 i mitja de la nit, on ens citem, aquest diumenge?
3: En la mateixa plaça del poble.
2: Col·legi, eh?
3: Sí.
2: Per fer l'acte, no?, el pregó. I després el concert, que està dirigit per, com hem dit abans, el vostre director titular, José Antonio Llinares Igual, no?
3: Sí, exacte.
2: I com dieu, ahir el punt de partida d'una setmana que tindrà la seva coda final, l'apoteòsica, no? Al final d'aquesta setmana, vull dir.
3: Sí, bueno, hem intentat mantindre, perquè al final les festes, no s'oblidem que són patronals, tenen la seva base religiosa, no? Són els patrons, és en honor a Sant Vicent Ferrer i a la Mare de Déu de Sant Parat, i encara que els dies grans seran divendres, dissabte i diumenge, en el dijous de la vespre, que serà la vespre de disfresses, i acaba el dilluns de paelles, però bueno, nosaltres hem volgut començar un poquet més antes, i sí que tenim algunes novetats, com per exemple el dilluns i dimarts, a part de les jornades esportives que es fan tots els anys al poliesportiu durant el dia, pues per les vesprades, el que és la tradicional penjada de banderes, no?, que van els festers penjant-les per tots els carrers per animar un poquet el poble de color, pues enguany acompanyarem a Vall d'Olsaina. Volem que siguin unes festes en les que la música estiga molt present, que siga molt participativa, molt popular per la gent, que la gent pugui ser realment als carrers, compartir, ensopar-se en la plaça, no sé.
1: Pues i això, que hi ha tant el patronat.
3: Sí, com sempre, això no pot faltar, que la gent està esperant. Sí. Mm-hmm.
2: I què més, Míriam? Algun acte més que vulguis compartir? Que vulguis...
1: Hi haurà partida de pilota també.
4: El dimecres hi haurà la partida de pilota, per la nit un bingo musical.
2: La música, presenta i clar.
1: Clar, les festes són músics.
4: Això
5: és el dimecres de 9. Sí, i les festes, el que estava comentant Raquel, les festes oficialment són del 20 al 24. Mm-hmm. Que el dijous 20 tenim els disfraços, que també... És obert al públic, regalem coca i això. Que
4: I sangria.
5: I sangria, tot el món sap que s'ha de disfressar per poder tindre la coca i la sangria. Ai. I peguen la volta al poble i després ja arrenquem les festes, no? Mm-hmm. I un moment de lo que estava dient Raquel del concert, són els fundadors, no? I el premi no sols l'han donat nosaltres, perquè la Federació de Bandes va donar en el 2024 un premi, el Premi Euterpe, no? Sí. Que és el major premi a la trajectòria musical a un dels nostres fundadors, a Paco Català Casanova, vale? I això del premi, bueno, és que els nostres músics ho podrien tindre tot, no? Perquè sí. Podrien tindre-los tots, no? Perquè és que és un orgull el tindre a fundadors encara en actiu, que encara estan tocant en nosaltres, i alguns que no, però entonces el dia del concert volem fer un acte emotiu en la plaça del poble, en tot el poble present, perquè les coses aquestes n'hi ha que reconèixer-les, no?
2: Com jo també crec que s'ha de reconèixer la gran tasca que esteu fent des de la banda, que com dieu sou poquets però sou molt actius, no pareu, ara esteu en aquesta celebració com a festers, la banda és festera en guanyar el col·legi, però també tota la trajectòria i tot el que porteu darrere, i que jo crec que està així-vos bé, no? Jo vos veig també en fotografies, jo crec que en les xarxes socials esteu penjant coses, eh? Jo recomano que vos seguisquen.
3: Sí, sí, per favor, social. Que així no se poden enterar
2: de la banda
3: de
2: tot
3: del que anem a fer, clar, i de lo que sí. Som, més que de lo que anem a fer, de lo que som i el que anem fent, sí, i sí, exacte, perquè jo crec que aquestes festes això seran molt, molt participatives, i la veritat és que en les xarxes socials el que volem fer és que també arribar als joves, que no ens quedem en la gent del poble que ix a la missa de la professó, sinó que les festes són 24 hores i n'hi ha activitats per a tots.
4: Està molt pensat des de xiquets, més jovenets, adults i
1: més adults.
4: Sí. Que no, bueno, que tot el món pugui disfrutar de les festes.
5: I sobretot en música. Són les festes, vull donar un poquet més cultural a través de la música, no? Perquè quasi totes les activitats que estem fent pues, sempre tenen música i tot això.
3: I música en directe, que jo crec que és el que n'hi ha que mantindre, no?
2: Exacte, exacte.
3: I promocionar.
2: Exacte. A millor d'ahir sent futurs músics de la banda del Col·legi. Ojalà.
3: A veurem.
2: D'assistents, xicotets, assistents que va gent, no?
3: Sí, a veure. Ojalà.
2: Com estàveu comentant al principi de l'entrevista, no? Jo veia els desfiles, veia la processó i jo volia estar ahir. Pues això té un sentit, pensé jo també, no?
5: Sí, no havíem comentat, el 5 de juliol vam acollir a la banda de veterans de l'Alcoià i el Comtat.
1: Ah, sí, el Músics en Solera.
5: Vam fer un concert de Músics en Solera. De l'Alcoià i el Comtat, van vindre allà a fer el concert. Claro, nosaltres pues, en els concerts en som 40 o una cosa així, i allí tenim el patronat, l'escenari, que nosaltres toquem dalt l'escenari i baix està el públic. Pues bueno, Música en Solera eren més de 70 i van tindre que invertir. La banda estava tocant baix i el públic estava pues, continuat baix i després dalt en l'escenari, no? Però també va ser un acte molt emotiu, sí, perquè estava muntat, era Música en Solera i després també
1: generacions.
5: Entonces estaven els músics en Solera i alguns fills i nets.
1: Sí.
5: I és un poc l'esperit en el que hem muntat tot aquest any, 75 anys d'aniversari, no? De reconèixer als fundadors i tota la trajectòria de la història, perquè jo sempre dic que per saber on vas tens que saber d'on vens, no? I aleshores, pues, ho hem enfocat tot en això, en reconèixer a la gent major.
2: I aquest homenatge, i aquesta celebració de 75 anys d'història de la Societat Musical Cultural del Col·legi, que avui en el nostre programa hem volgut compartir amb tots els oients i desitjar-vos moltes felicitats, que us celebreu d'allò més bé el que vos queda, i encara també quedarà un Santa Cecília especial, a lo millor no, en este 2026 també.
5: Clar que sí. Sí, sí,
2: que
5: sí,
2: sé que també feu coses allà al Col·legi en aquesta celebració de la festivitat de la patrona, i per molts anys més.
5: Moltes
1: Ojalá.
5: Gràcies.
1: Ojalá.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
6: La Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos, UNDEF, vol felicitar a la població de Cocentaina en les seues festes patronals en honor a Sant Hipòlit, que tenen ja molt pròximes a gaudir en germanor. Com sempre, la UNDEF recolza a totes les poblacions en les seues celebracions més tradicionals i volgudes. Cocentaina, contestants i contestanes, gaudiu de les vostres festes de Moros i Cristians.
2: Castellà, el mes d'agost, viurà la Festa Gran de la Vaca i volem conèixer més detalls sobre aquest esdeveniment que en aquest 2026 va celebrar la seva primera edició com a festa d'interès turístic local. Jesús López, alcalde i també regidor de festes de Castellà. Bon dia.
7: Molt bon dia.
2: I també José Rico, regidor de promoció turística. Bon dia.
8: Hola, bon dia, què tal?
2: Com deia, del 12 al 16 d'agost, alcalde, serà ixa Festa de la Vaca.
7: Sí, comencem el dia 12 amb el xupinazo, que jo crec que des que li vam afegir l'acte del passacarrer pues, ha cobrat pues, molta importància des de la festivitat de la vaca i després pues, les 8 sessions tradicionals que tenim i els 2 dies per als més xiquets en el que participen activament amb els carretons.
2: Mm-hmm. És una tradició d'aquesta localitat que el públic que participa en la salta de la vaca haurà d'estar també en forma, no per córrer davant d'elles.
7: Sí, la seguretat en aquesta festa pues, és una part molt fonamental perquè, clar, no tot el món pot participar. Tenen que tindre unes adequades condicions físiques i tindre més de 16 anys. Si no tens aquests dos requisits, pues, no pots participar activament. Podràs disfrutar de la Festa de la Vaca, però des dels cadafals o des de les tribunes que n'hi ha habilitades.
2: I precisament per a ser espectador d'aquesta festa, com s'ha de comprar la localitat o com és l'accés?
7: Per adelantat la poden comprar el dilluns 10 o el dimarts 11 a la comparsa de cristians de 7 a 8 de la vesprada o bé els dies del mateix festejo, pues, una horeta abans de que comence.
2: També l'oci i la festa és una altra part d'aquesta celebració, José, amb aquestes reveles, verbenetes, que heu canviat d'ubicació, no? Hi ha algunes novetats?
8: Pues sí, és a dir, tenim que tindre una part d'alternativa per a la gent, a millor pues, no li agrada massa la vaca i pues, tenim un plan B, el plan B pues, són les verbenetes, que tenim verbena el dijous de la nit, divendres de nit i el tardeo del dissabte a mitjan vesprà, que tan èxit ha tingut aquests anys abans. Comentar que el Tardeo pues, anem a canviar-lo d'ubicació. Antigament el fèiem en la placeta Carreter, que és dins del recinte de Baca. Entonces hem a traslladar-lo a la plaça de l'Ajuntament, que està fora del recinte, per al tema de seguretat, d'ampliar un poquitiu més el servici i que garantir lo que és la verbena que es faci bé i el circuit de la vaca que esté en condicions òptimes per quan vinga la vaca que es posa en marxa.
2: I precisament també l'altra de les novetats és el diumenge 16, alcalde, l'inici del recorregut, no?, de la salta de la vaca que canvia al carrer Sant Isidre.
7: Sí, cada any intentem pues, dur la vaca a tots els carrers de Castalla. Es va començar pel carrer Major, carrer Cervantes, carrer Juan 23. L'any passat el va fer el mateix recorregut habitual pel carrer Bovians, els dos dies, i enguany pues, han decidit pues, canviar-ho i serà del carrer San Isidro, Ramón y Cajal, per a desembocar en el ruedo, com els diem.
2: Uh-huh. És una festa dedicada a Sant Roc.
7: A Sant Roc, que és el patró de Castalla.
2: Per tant, també hi haurà part religiosa?
7: Sí, sempre hi ha una part religiosa, que és molt important, per això el dia del xupinazo. Pues, pillem al Sant Roc i el col·loquem en estorils, i el diumenge a les 9:30 pues, tenim la missa i la posterior processó en la que acompanyem a les dues imatges pues, per tot el recorregut de la vaca i pel centre del nostre poble.
2: L'Ajuntament també compta amb el suport, no?, de la Comissió de la Vaca.
7: Sí, és una part fonamental, tot el treball que no només aquests mesos d'estiu, sinó durant tot l'any van fent per a que aquestes festes siguin una realitat i que tot el poble de Castellà puguem gaudir d'aquestes festes pues, tan entranyables i tan volgudes per tota la gent.
2: Per això una invitació final.
8: Pues sí, convidar a tots a que ens visiten, que a part de la vaca tenim més cosetes, anem a tindre verbenetes, anem a tindre full tracks i la gent segur que s'ho passarà molt bé.
2: Gràcies per acabar també un missatge.
7: Pues sí, convidar a tota la gent que està sentint la cadena SER a que vinga a Castalla del 12 al 16 de Castalla, que jo crec que passaran una estona molt bona i a més pues, farem poble.
2: Moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé.
7: Moltes gràcies.
8: Adeu, moltes gràcies.
9: Els contacontes sonen aquest estiu als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat i les nits a la fresca es senten millor amb la música o l'espectacle gràcies al cicle Somriu. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org.
2: Sempre és una alegria compartir amb els oients reconeixements que obtenen artistes de la nostra ciutat i en aquesta ocasió saludem a Javier Ventoso. Bon dia.
10: Hola, bon dia, què tal?
2: Molt bé, perquè sou finalistes per als Premis Fígaro. Què suposa per a tu, per a vosaltres, aquest reconeixement?
10: Bueno, els Premis Fígaro són el millor reconeixement a nivell nacional i estan valorats com un premi molt bo a nivell nacional e internacional. Concursava també molta gent de l'estranger en este concurs i res, es podria catalogar com un Goya de la peluqueria, vamos, bàsicament, com el premi suprem de la perruqueria.
2: Ahir ja anava a preguntar-te, no?, per a la gent que no conega aquests premis, els Premis Fígaro, què són i com s'accedeix als mateixos? Com es presenta la candidatura?
10: Pues això és, bueno, pertenir al club, jo en este cas pertenir al club, soc socio, però a part pot presentar-se qualsevol persona que tinga una col·lecció de perruqueria, de moda, saps? I entonces tu et presentes candidatura i, bueno, pots tindre la sort o no de quedar finalista. Jo en este cas pues, duia 11 anys presentant-me i este any pues, sona la flauta i ja queda finalista.
2: Com vas rebre aquest moment en què sabies que eres finalista?
10: Pues res, te telefonen per videollamar i res, hi va ser, pues estàvem en casa, la meva parella, ma mare i jo, i res, i mos van, ja pensàvem que no quedaven finalistes i res, mos van telefonar i bueno, la sorpresa va ser brutal, va ser una alegria dins de tota la mala temporada que portem, anímicament, pues, va ser una alegria molt gran per a tots, la veritat.
2: Ho feu finalistes amb la col·lecció, crec que és el títol Olimpo, i està creada per tu i per el teu germà, per Òscar Ventoso, no?
10: Sí, aquesta col·lecció, bueno, es diu Olimpo, Olimpo és O, una estreleta, i Limpo, el nom està creat per O de Òscar, que era el meu germà, l'estreleta del cel, perquè hi va faltar, i l'info de l'infoma, que va ser la enfermedad que pues, va sufrir ell. Vale, entonces vas a decidir por Alice Non porque, bueno, está creada sobre Cisnuets, ¿vale? Uh-huh. Se roba en la part d'avant, y està tota creada en verd i tonos verds i tonos grocs, ¿vale? I també està feta en material de l'hospital. Vam estar aguardant tot el que són els goteros, els depòsits del goteo, tot això, i en això han creat aquesta col·lecció. Uh-huh. Està mesclat pèl en aquests materials.
2: Aleshores, també ha sigut com un procés creatiu molt íntim, molt per l'experiència que heu viscut?
10: Ha sigut molt difícil, per a mi ha sigut molt difícil, perquè jo disposava d'uns bocetos que va fer el meu germà en aquell moment, estaven explicats per ell, i ell m'explicava el que volia transmitir i tot, i la veritat és que ha sigut una experiència molt xula, perquè a banda d'això, els models van ser els companys del meu germà de l'equip de hockey, de Sporting. I entonces ha sigut una experiència molt xula, perquè ha sigut pues, molt, molt sentida i molt... O sea, l'han portat molt en el respecte total de lo que pense jo que ell voldria que haguera fet.
2: I ara, com a finalista, quin és el següent pas? Heu de desfilar a Madrid?
10: Sí, pues ara, bueno, la il·lusió més gran que teníem nosaltres, tant el meu germà com jo, era pues, fer desfile en Fígaro, perquè ahí és realment on veuen la teva feina pues, en Madrid i en tot el món, perquè és un premi, ja te dic, reconegut en molts puestos del món. I entonces, pues, per a mi era molt important això, per al meu germà també, i res, pues, rebre això pues, ha sigut espectacular, vamos, perquè tinc que dir-te.
2: Aleshores, hi haurà una final, un acte, una gala, se celebrarà això?
10: Ah, això. Sí, sí, això es celebra en Madrid el dia 16 de novembre, i allà es desfilarà pues, en passarel·les, desfilarà en els looks de la col·lecció, que pues, que tenim que portar-los allà a Madrid, i res, i allà pues, concursarem per veure si som guanyadors o se quedem soles en finalistes.
2: Aleshores hi haurà un jurat, no?, que decidirà...
10: Sí, hi ha un jurat a nivell nacional i internacional de 5 persones que juzgaran el que és la col·lecció, de les fotos i tot, i després un altre jurat que juzga la posta en escena. O sigui, ahí es competís també, a part del premi, de si eres la millor col·lecció. En aquest cas, nosaltres hem concursat en Vanguardia, que és la peluqueria, pues, considerem l'alta costura de la... de la perruqueria, ¿vale? És el que no se pot fer a diari en la perruqueria, és la creativitat màxima, ¿no? I entonces ahí desfilarem en això, en Vanguardia.
2: Per davant, fins a novembre, queden unes setmanes per assaborir de moment aquest èxit de ser finalista i desitjar-vos que siga també tot un èxit i xa gala final al novembre en els Premis Fígaro, com deus, es Goya de la perruqueria. Javier Ventoso, estilista Alcoya, moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé.
10: Moltíssimes gràcies. Per mi és un plaer esta entrevista i poder dur un poquet al coll per la part d'Espanya, perquè la gent reconega també la nostra feina i que es veia visible també el nostre sector.
11: Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Tursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.
12: Sus puntos críticos y hace un llamado a la solidaridad europea.
13: Desde Ceuta insisten en que se actuó tarde y de manera insuficiente. Es el mismo diagnóstico que se hace desde Melilla. Lo ha subrayado hace unos minutos el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda.
14: No puede ser que en Ceuta el CNI esté marcando lo que va a pasar y nadie le haga caso. Que desde días antes se sabía lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir, y había un goteo ya de 200 y el presidente viva anunciándolo. Y ni caso. Que es mentira que esté la situación de Ceuta normalizada. Que hay miles y miles campando todavía por Ceuta.
13: La SER les está contando que el CNI dio varios avisos a Interior del riesgo de una llegada masiva de personas. Los servicios de inteligencia alertaron con semanas de antelación. Estamos ante un choque de versiones porque el Ministerio del Interior niega que les llegara esos avisos. Hoy bajan las temperaturas entre 2 y 5 grados, salvo en Canarias, que está en alerta roja, riesgo extremo. El mes de julio que acabamos de dejar atrás ha sido el segundo más mortífero por calor desde que existen registros. Vamos con los datos, Laura Gutiérrez.
15: Sí, 2024 personas han muerto este mes de julio por las altas temperaturas, casi el doble que en el mismo mes del año pasado, según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria MOMO. Es el segundo mayor dato para un mes de julio desde que comenzó a funcionar este sistema en 2015, solo superado por los fallecidos en 2022. Entonces hubo 193 fallecimientos más que el mes pasado. Desde que comenzó el periodo estival, el 15 de mayo, las muertes vinculadas a las altas temperaturas casi rozan las 3.100, son 3.084, más del doble de muertes que en el mismo periodo del año pasado. La mayoría de los fallecidos tenía más de 65 años. Por comunidades, en Cataluña se ha registrado el mayor número de muertes asociadas al calor, seguida de Andalucía y de la Comunidad Valenciana.
13: Que volviera la luz tras el apagón costó casi 39 millones de euros. Ya se han abonado 9 millones, pero faltan otros 30 que tendremos que pagar los consumidores a lo largo de 12 meses, Ira Valdés.
16: 38,7 millones de euros. Eso es exactamente lo que costó devolver el funcionamiento del sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril del año pasado, según recoge la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicada hoy en el BOE. De esa cuantía, de esos casi 39 millones, las compañías que contribuyeron a reponer el suministro ya han cobrado una parte, pero aún tienen que recibir casi 30 millones de euros, un importe al que tendrán que hacer frente los consumidores en su factura de la luz de forma proporcional al consumo que tengan y distribuido a lo largo de 12 meses, porque el regulador ha rechazado que el pago se afronte con cargo a los presupuestos generales del Estado por estar esta opción, señala, fuera de su marco competencial.
13: Las 28.000 organizaciones que en España conforman la llamada Plataforma del Tercer Sector se acaban de adherir a la propuesta de Pacto de Estado frente a la crisis climática que impulsa el Gobierno. Esas 28.000 entidades recuerdan que el impacto de emergencias como los incendios es mucho mayor entre las personas vulnerables que ellas, estas plataformas, representan. Marina Fernández.
17: Tanto para prevenir sus efectos como para recuperarse después, no es lo mismo sufrir una ola de calor, un incendio o inundaciones torrenciales con más o menos recursos, con o sin una discapacidad. Por eso, la Plataforma del Tercer Sector, que representa unas 28.000 organizaciones, ha decidido sumarse al Pacto de Estado frente a la emergencia climática que el Gobierno trata de sacar adelante de momento sin éxito por la negativa del PP. Esta plataforma recuerda que los efectos del cambio climático agravan las desigualdades y por eso reclama que el pacto garantice que las personas vulnerables sean una prioridad en la prevención, la respuesta y la recuperación tras fenómenos extremos como los incendios de estas semanas.
13: Información deportiva, Jorge Palma, hola.
18: Muy buenas. En el europeo de natación hemos conseguido ya dos medallas. Jordi Cáceres ha conseguido el bronce en el suelo libre de natación sincronizada. Denis González y Iris Tío han conseguido la plata en la rutina de dúo mixto libre de natación artística y pendientes del sorteo de playoff de Europa League que se está celebrando en estos momentos. Y en el sorteo de playoff de la Champions League, el encuentro más destacado es el del Spartak de Praga contra el Lyon.
19: Hay personas que no tienen nombre en nuestra vida, que se cruzaron en un momento y desaparecieron para siempre. Y sin embargo, algo de ellas se quedó.
20: Hola, hola. Te he visto mirándome desde la calle.
19: El pasajero del tren con el que hablaste durante horas, la mujer del autobús, el extraño que te ayudó a guiarte por la ciudad. A veces ese desconocido se convierte en amigo o en el amor de tu vida. Otras, simplemente, nos apuntamos a un curso, a un viaje, a un plan, precisamente para eso, para juntarnos con gente que no conocemos y descubrir algo distinto. Esta noche en El Faro hacemos historias con desconocidos.
21: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
19: En el 681-016731.
21: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
13: Pues pegados a la actualidad, este primer lunes del mes de agosto, volvemos en tiempo de hora 14 con Javier Liébana.
21: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER. Comunidad Valenciana.